Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes illenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamont, Figui Televisió.
2: Figui Radio, Figui Radio. La mejor combinación de éxitos dance pop.

0: es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliará la hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Fitboydiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Escúchanos online.
4: Fitbuiradio.com. Non-stop music mix. Fitbuiradio.

0: és l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Fitbui Radio.
4: La mejor.
3: La mejor selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.

0: del transporte público, impulsadas por el Govern Balear, con una inversión global de 3 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation.
1: Por otra parte, la Universidad de las Islas Baleares celebra la tercera edición de Viu la UIP, una jornada pensada para acercar al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso, a los servicios, asociaciones y actividades que ofrece la universidad. Durante el día, el campus acoge propuestas participativas, visitas guiadas y exhibiciones y música en directo. La iniciativa busca facilitar la adaptación de los estudiantes y reforzar la vida universitaria también fuera de las clases.
2: Una jornada que està orientada a donar la benvinguda una mica d'una forma més lúdica, especialment en els alumnes de primer curs, però també a tot l'alumnat. Tots els alumnes han fet el que nosaltres deim les jornades d'acollida acadèmiques per part de cada facultat, però avui el que fem és que en un mateix espai hi ha estants de quasi totes les facultats, de 16 serveis de la universitat, per exemple la biblioteca, l'oficina d'igualtat, l'oficina de suport, etc., i també diferents associacions i el Consell d'Estudiants. Té com a objectiu prioritari que ells sàpiguen que a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sabien que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
3: Bueno, al final el estudiante de nuevo ingreso se puede ver abrumado con la universidad, un cambio muy grande, un espacio que ofrece muchísimas posibilidades y ese es un poco el objetivo de esta jornada, agruparlo todo y que el estudiante se sienta recibido.
1: Y más allá de los servicios y la información, la jornada también ha servido para tomar el pulso a la vida universitaria. Exhibiciones, asociaciones y actividades han llenado el campus y han permitido a los estudiantes conocer otras formas de participar en la UIP fuera de las aulas.
4: Estic molt content de poder participar de Viu la UIP i de rebre pues, els estudiants, fer una crida de que sempre ens poden trobar, de que si ja ens han posat cara, pues, sempre poden demanar-nos el que vulguin per fer aquesta millor benvinguda a la nostra universitat i en els nostres estudis en concret.
5: L'educació és algo fonamental a la nostra societat i donar la importància i de veres que se mereix a les persones que estem intentant que l'educació prosperi i poder donar una educació de qualitat, valorant en els mestres i tenint-los en compte i això, valorant la seva feina, que és tan important perquè creen personetes per als nous futurs.
6: Tenim un stand de la nostra associació d'estudiants i el que pretenem és que ells se puguin informar de totes les activitats complementàries que feim a la facultat. És a dir, venir a la facultat d'aquesta universitat de dret no només és venir a fer docència, sinó també participar en moltes altres activitats que tenim, seminaris de literatura i dret, grans debats...
7: Des que vaig entrar a FADIP, que és l'associació de la Facultat d'Estudiants de Dret, he pogut entrar molt més en el món del dret, que és molt més gros que només estudiar punts, i és que gràcies a l'associació he pogut participar en moltes activitats com simulacions de les Nacions Unides, també hem fet simulacions de judicis reals amb professionals.
8: És una oportunitat perquè estudiants compromeses com una Fàtima que tenim aquí, pues també ens ajudin, se comprometen i creem família, no? Així que Viu la UIP crec que és la primera vegada que se fa amb aquesta dimensió i jo repetiria, crec que és molt útil.
9: Avui participa en el dia de Viu la UIP per ajudar estudiants de primer any que tinguin dubtes i els puguem resoldre i guiar-los com és la UIP en general i com és el dia a dia.
10: I d'avui hem muntat aquí un stand dirigit principalment a els estudiants nouvinguts, és a dir, aquells que cursen primer d'enfermeria i de fisioteràpia, un poc centrat en la idea d'aprendre a fer una RCP bàsica. Tots i totes sabem que si la RCP se fa in situ, és a dir, quan succeeix un esdeveniment greu, les probabilitats d'èxit, de supervivència, són molt més altes que si no s'hi esperam, no? Llavors, tardar segons o minuts és vital.
1: Les contamos ahora que Palma sumará un nuevo espacio verde y cultural en el Nou Llevant con el futuro Parc de la Música. Un proyecto de más de 19.000 metros cuadrados que combinará naturaleza, ocio y actividades culturales. El Ayuntamiento ha recibido gratuitamente el proyecto arquitectónico y paisajístico que contempla como pieza central un anfiteatro.